0: Anem ara a conèixer un poc d'actualitat que ens arriba des d'Esporles. Per aquest motiu ens acompanya el seu batle, Josep Ferrà. Batle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Volem conèixer, com dèiem, actualitat, notícies, i bueno, la primera d'elles és que ja, més a més, ja es pot veure en xarxes socials, ja s'ha presentat aquest programa de les festes de Sant Pere, no?
1: Avui mateix estem repartint casa per casa el programa de les festes de Sant Pere, i també ja començam a fer també la publicitat a través de les xarxes socials i de la pàgina web, sí.
0: Uh-huh. Què pot destacar d'aquestes festes de Sant Pere d'enguany?
1: Bé, aquestes festes de Sant Pere d'enguany tenen moltíssim d'actes. Entre ells tenim dos caps de setmana de concerts, de rebel·les. Enguany tenim les penyes que han organitzat que la trobada de gent més grossa dels darrers anys, i per tant tindrem el carrer d'Espoldes en 700 persones, 800 persones disposades per se sobre, fer poble, i això serà un poc a sus, acompanyat d'Espregó, no?, que se farà el dia abans, el 9 de juny,
0: sí,
1: a càrrec del Nofre de Rullant, i bé, molt contents ara ja amb el paperí, no?, que s'anirà posant aquests dies pels carrers del poble, i molt il·lusionats.
0: I es compta enrere, que ja ha començat per gaudir d'aquestes festes de Sant Pere. Si volen conèixer més detalls del programa, també se'l poden descarregar mitjançant la plana web de l'Ajuntament, no, Bala?
1: Sí, efectivament. Ja està a disposició ara en aquest moment la pàgina web, xarxes socials, i també la veïnat del poble, evidentment, casa per casa s'està repartint.
0: Una portada a aquest programa que està feta per, il·lustrada per na Magdalena Bosch Estades, no?
1: Sí, na Magdalena Bosch Estades ja ens ha cedit obra seva per, en altres ocasions, no?, per il·lustrar programes de festes de Nadal, etc. No? I en aquest cas, els programes de festes de Sant Pere, on se la fou la plaça de Jardinet, un guany serà la protagonista per excel·lència, perquè és el lloc emblemàtic on se celebren la majoria d'actes de les festes de Sant Pere, però un guany estant en obres, hem hagut de desplaçar les festes a un altre recinte, en aquest cas l'aparcament de Calamet,
0: sí,
1: i mentre la plaça se posa guapa. Per tant, hem volgut també destacar, no?, aquest fet, juntament amb un altre que enguany seran unes festes a bones cinema, a bones a cinema espolderí, no? Serà també un dels protagonistes destacats.
0: Això seran les festes de Sant Pere. Hi ha altres qüestions també interessants, importants del municipi, d'Esporles, i és que se posen en marxa els contenidors digitals, no, Batle?
1: Sí, en aquest moment, ara sí, com ho teníem previst des de fa temps, s'estan executant ara el canvi de comptadors d'aigua, el comptador d'aigua que teníem en l'Ogis per uns de digital. Per tant, la telemetria entre Esporles i entre fent aquest canvi a tots els veïnats de les Rotlletes i de Jardín de Flores.
0: Sí.
1: Això, i també en els 5 comptadors sectorials del nucli d'Espoles del municipi. Això ens permetrà poder tenir dades en el moment sobre temes de consum d'aigua, possibles fuites, etc. I ens permetrà gestionar molt millor el cicle de l'aigua. I coincideix també amb l'arribada de l'estiu. Per tant, podrem posar en pràctica a una part del municipi el que és una gestió, diguéssim, més intel·ligent i més racional amb el cicle de l'aigua.
0: Uns comptadors digitals amb més fiabilitat, no?, i un control més exhaustiu, no?, d'aquest, no només del consum, no?, sinó dels problemes que pugui sorgir, no?, com per exemple ens deia de les fuites, no?
1: Sí, fuites d'aigua, alteracions de pressió, etc. Tot això ens permetrà tenir una monitorització pràcticament diària, no? Els comptadors en l'àrea no ens permeten això, perquè s'ha de fer una visita presencial en el comptador, s'ha de fer tal. En canvi, d'aquí, des d'un ordenador, podrem tenir aquest mapa, no?, de situació a tot moment, a cada zona, a cada carrer, a cada casa.
0: Els usuaris, supos que rebran el corresponent avís, no?, en el moment que s'hagin de fer aquests canvis dels comptadors, no, Batle?
1: Sí, el primer dia ens va agafar un poc de sal perquè no teníem clar quin dia començaríem, però vaja, els vàrem avisar a través de de veïnats, el primer dia que van començar aquest canvi de comptador, un canvi que ja estava anunciat de fa estona, però clar, a l'hora de posar el calendari d'execució de canvi de comptador ha estat cada dia per dia.
0: Altres qüestions també, i és que el Centre Cotoner, doncs, a la fi ja va finalitzar les obres de millora i es va poder celebrar amb la gent gran, no?
1: Efectivament, efectivament. Fa ja dues setmanes que vàrem poder celebrar amb una trobada amb l'associació de gent gran i la gent major del municipi, amb un gelat i un tros de coca de quarto i una copa de cava, vàrem poder celebrar el punt final en aquestes obres que han permès aturar i posar punt final a les filtracions i problemes de goteres que tenia l'edifici. No? Per tant, ara esperem que totes les activitats que s'hi fan, no? Des de fa més de fa ja, del 23 anys que se fan allà l'activitat, se puguin desenvolupar amb tota normalitat i no estar pendents, no, de si marcau en gotes, si plou, etc.
0: Una inversió per a aquestes millores que ha anat a càrrec íntegrament per part de l'Ajuntament, no?
1: Sí, finalment hem de dir que, i és l'ordinó, que finalment a través d'un sobrant d'un projecte d'esplà d'obres i serveis del Consell de Mallorca, hem volgut acordar amb el Consell de Mallorca que una petita part d'aquest projecte també se pugui fer càrrec a través d'esplà d'obres i serveis. Per tant, és just dir que aquest finançament que estava previst i s'estava executant ja amb un pressupost de l'Ajuntament d'Espoles, finalment tindrà també una participació de la subvenció d'esplà d'obres i serveis a càrrec del Consell de Mallorca.
0: També voldria xerrar amb vostè de la neteja viària a les urbanitzacions, perquè hi ha un reforçament, no?, amb el servei.
1: Sí, especialment és un reforçament que ja vam iniciar l'any passat, amb una empresa, no?, que ens du aquest manteniment i neteja viària, tant de les Roigetes com a Jardín de Flores, i ara hi vull incrementar també a la zona urbana de l'Esglaieta. No? Per tant, cobrint així, reforçant així, perquè aquest servei que fa la brigada municipal, però que en aquest cas té aquest reforç d'aquesta empresa privada que fa neteges específiques a tots aquests carrers.
0: I hi ha una darrera qüestió, Val, la calor ha arribat amb força i això ha motivat que s'hagi adelantat l'obertura de la piscina municipal, no?
1: Sí, correcte. L'any passat ja la vàrem adelantar, enguany l'hem adelantat encara un dia abans, per s'arribar a l'espectada de la calor. És a dir, enguany la primavera no estava sent especialment calorosa, però a partir de la segona quinzena de maig han començat a pujar les temperatures i han fet tot el possible per avançar aquesta obertura, que normalment està prevista quan finalitza el curs escolar. Per tant, l'hem adelantada el dia 5 de juny i des de divendres tenim ara ja tenim la piscina oberta i plena d'usuaris, infants, joves i gent major que en fa un ús durant el matí de l'hora.
0: Doncs mos han posat al dia de tota o pràcticament tota l'actualitat, que n'hi ha molta en el municipi d'Esporles. Ens ha estat acompanyant el seu bala, Josep Ferran. Josep, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperam un altre dia per seguir xerrant de tot el que s'està produint en el municipi. D'acord?
1: D'acord, com sempre, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Hay ese tema clásico, ya tiene bastantes años. Salta, salta, pequeña langosta. Las 11 de la mañana, 42 minutos. Radio
1: Balear. Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la festa de l'Ubercoc.

0: Anem a xerrar durant uns instants, durant uns minuts, de l'actualitat que ens arriba des d'Inca. Per això ens acompanya el seu batle, Virgilio Moreno. Batle, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Molt bé, supos que la setmaneta bé i carregada de feina, no?, com sempre.
1: Sí, sí, sí. A més del dia a dia, sabeu que el dijous és un dia molt especial a Inca, i que tenim el mercat de setmanal del dijous, que evidentment és el dia més important on tenim moltíssima activitat i on, ara mateix estic veient, no?, per la finestra, el mercat de flors i tot el carrer Major, que està ple de gent i que en el final continuem, no?, continuem amb aquesta activitat frenètica que tenim a la nostra ciutat d'Inca.
0: Activitats que dia rere dia se du a terme en el municipi d'Inca. I fa pocs dies vareu tenir la Fira de Benestar Animal d'Inca, que va néixer proposta del Consell d'Infants, no?
1: Sí, així és. Nosaltres, com a ciutat amiga de la infància, que és, és un celler de qualitat que dona UNICEF i que des del primer moment, des de ja fa 11 anys que estem en el govern municipal, vàrem apostar per poder tenir aquesta visió de la nostra ciutat des dels ulls dels més petits, que en el final són el futur, no?, de la nostra ciutat, i per això fer-los ja partíceps des de ben petits a través dels centres escolars, en els que els hem d'agrair moltíssim a tots els centres escolars, públics, concertats, a tots els mestres, totes les professores, que fan possible que durant tot l'any puguem tenir totes aquestes reunions del Consell de la Infància a la nostra ciutat, i que després tenim un bon plenari. Fem un plenari on venen tots els consellers, a la sala de plens de l'Ajuntament, on tinc el gran plaer i orgull de presidir aquest Consell d'Infants, i on se determina quines accions farem. Vàrem determinar, se va votar i va sortir endavant aquesta proposta de fer una fira de benestar animal, perquè poguessin participar tots els centres de la nostra ciutat, així com altres consells i conselleres d'altres municipis. Te'n record que varen venir els de Manacor, els de Sa Pobla també, a veure, veure la realitat del que se va proposar en aquest plenari infantil, i on varen fer realitat de la mà de totes les associacions d'animals, cooperativa, pallesa, etc. Varen fer aquesta fira a la plaça del Bestiar, i on varen poder veure diferents paradetes informatives i també veure com és estondre, no?, estondre de les ovelles, que són coses que evidentment els més petits potser no estan acostumats a veure, i des del punt de vista educatiu sempre ho varen posar a l'exposició i varen veure moltíssimes coses, tot dedicat al benestar dels nostres animals.
0: Virgilio, també s'ha conegut aquests dies, supos que també esteu assabentats a l'Ajuntament, del col·lapse que hi ha en el registre civil d'Inca, que obliga a tornar la tramitació de noces en els jutjats de pau, no?
1: Sí, sí, així és. Nosaltres, evidentment, no tenim jutjat de pau com tenen altres municipis, perquè nosaltres tenim aquí els jutjats jutjat d'Inca, i on hi ha registre civil. Nosaltres depenem directament de registre civil, i nosaltres, ja fa temps, no?, que estem demanant més agilitat, més personal. Cada vegada que tinc una reunió amb els delegats del govern, intent, no?, que se pugui posar més recursos, així com també els delegats de justícia aquí a les Illes Balears. És una qüestió en la que fonamentalment necessari posar més personal. Que me diuen cada vegada, que les places surten, però que són de difícil cobertura, perquè moltes vegades són àmbit nacional i els funcionaris per diferents temes, no?, i sobretot pel tema de l'habitatge, no?, que tenim un greu problema aquí a les nostres illes, per molta gent desisteix, no?, de venir a poder cobrir aquestes places. Però no desistirem nosaltres, a base de la redundància, en que haguem de reclamar més recursos per nostres jutges i sobretot per registre civil. Nosaltres aquí a Inca estem al voltant de 100-150 bodes, no?, anualment, en les quals nosaltres casam la gent d'Inca, però també la gent que no és d'Inca, que vengui d'altres municipis,
0: sí.
1: També tenim uns dies reservats durant la setmana, no fent cobrar absolutament res, van llevar les tasses, perquè entenem que ja pagam imposts de sobre, no? I més per accedir al pues, matrimoni civil, però hem de menester que s'agilitzi el registre civil, sobretot per això, no? Per agilitzar també els tràmits que les pròpies parelles han de fer, però també de les administracions per poder donar aquest servei. No? Continuarem amb aquesta reivindicació perquè se puguin dotar de més serveis en el registre civil i en el jutjat Inca.
0: Anem a xerrar ara també de col·laboracions, de convenis, i és que l'Ajuntament d'Inca i la Fundació Patronat Joan 23 ha renovat el seu conveni de col·laboració, no, Virgilio?
1: Sí, així és. És una de les altres accions que ja fa més de 10 anys que feim amb el Patronat Joan 23. Hi ha una quantitat fixa de cada any, que són 25.000 euros, a on posem el nostre granet d'arena en aquesta gran labor que fa la Fundació Joan 23 a Inca. Evidentment és una institució molt estimada perquè fa moltíssims anys que fan aquesta labor,
0: sí.
1: I sobretot també, no?, que se dona una cobertura comarcal. Però nosaltres, bueno, pues, com sempre, no?, intentar col·laborar i ajudar des del punt de vista, de més, tenen diferents objectius, no? No només l'educatiu, sinó també l'assistencial, tenen ja una gran quantitat de treballadors i treballadores i d'usuaris, no? Per això, des de l'Ajuntament, aquesta col·laboració, que és un granet d'arena, no? Perquè aquí lo important i la tasca verdadera que fan són tots els membres d'aquesta Fundació Joan 23 i la gran família de treballadors, treballadores i usuaris que fan possible, no?, aquesta gran labor del Patronat Joan 23.
0: Per altra banda, també l'Ajuntament reforça el seu suport en el sector primari amb la renovació del conveni en la cooperativa pagesa, no?
1: Sí, des de fa pràcticament 3 anys, no?, que vàrem determinar que, bueno, arrel de tota una sèrie de qüestions, no?, i de les dificultats que té el sector primari aquí a la nostra illa de Mallorca, i nosaltres, els que tenim més a prop la cooperativa pagesa, pues, vàrem acordar, no?, aquesta col·laboració molt directa. Són 40.000 euros a través d'una subvenció per millorar les seves infraestructures, per millorar totes les eines que utilitzen la cooperativa,
0: sí.
1: Sobretot per això, no?, per millorar i per, com abans han dit, no?, posar granet d'arena des de l'Ajuntament, perquè els nostres pagesos, que els hem de tenir més en compte que mai, no?, en aquest moment, pues, puguin tenir més recursos, no? Evidentment, nosaltres des de l'Ajuntament també col·laboram amb altres iniciatives, com el tema d'escorxador de Viram, no?, que el tenim aquí a Inca, que és únic que hi ha tota Mallorca, no?, i que possibilita que tot se Viram, és a dir, pollastres, bueno, tot el que se Viram, se pugui escorxar aquí a Inca i se pugui, evidentment, tenir un producte de qualitat nostra de quilòmetre zero. Bueno, és una més de les iniciatives que tenim de suport en el sector primari, perquè els nostres pagesos, evidentment, és un sector prioritari i primordial per tot nosaltres.
0: I, per altra banda, també, des del consistori, des de l'Ajuntament, doncs, la col·laboració s'aposta per els horts urbans, no?
1: Sí, sí, en el Xerral de Ses Monges. Ja fa molt d'anys, ja d'haver d'altres legislatures, amb aquesta excel·lent iniciativa d'aquests horts urbans que possibiliten, i el que anem fent és, bueno, pues augmentar aquests horts urbans, vist que tenen una gran tenen una gran demanda, i és, bueno, pues, a partir d'un reglament, la gent s'apunta i després s'otorguen, no?, aquests horts urbans, i poden fer feina i poden treure, no?, d'aquests horts urbans, pues, tot el que corren, no? I en aquest cas, pues, també, la unitat de psiquiatria de l'Hospital Comarcal d'Inca, pues, han fet aquesta sessió d'un hort urbà perquè bueno, pues, puguin posar en marxa un projecte a través d'una teràpia d'horticultura que a nosaltres, bueno, pues, ens va aparèixer molt bé, i com hem dit abans, no?, amb la Fundació Joan 23, amb la cooperativa Pagesa d'Inca, pues, intentar col·laborar, posar granet d'arena, i entre tots ajuden molt per fer, pues, una societat millor, i en aquest cas a Inca, pues, una ciutat millor.
0: Virgilio, estem pràcticament a un any vista de les eleccions autonòmiques i municipals, no? Ja la darrera empenta d'aquesta legislatura. Com es prepara aquest darrer any?
1: Sí, bueno, ja menys d'un any.
0: Sí, menys, sí, perquè ja estem a mitjans de juny.
1: El dia 30 de maig, menys d'un any, no? Però amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes que el primer dia, jo sempre dic el mateix, mentre tinguem aquesta il·lusió, tinguem un programa com el que estem executant, que s'està veient, no?, moltíssims aspectes, no només les obres, que són importants també, no?, i sobretot les que estan realitzant, que estan fent una gran aposta per la renovació de totes les canonades d'aigua, tot el que és el cicle de l'aigua, sinó també en l'envelliment de la nostra ciutat, en les zones verdes, en els parcs infantils, en les places, en les instal·lacions esportives, etc etc. Jo sempre dic el mateix, mentre tinguem aquesta il·lusió i tinguem l'equip que tenim darrere, que possibilita que puguem dur això endavant, doncs sempre donarem aquesta passa, no?, de presentar-nos i de continuar amb aquest projecte aquí a Inca, en el qual estem en un moment importantíssim, on hem de poder continuar aquesta transformació que vàrem iniciar fa uns anys i que volen continuar en els propers quatre, no? La propera legislatura serà una legislatura de consolidació d'aquesta transformació de la nostra ciutat i, evidentment, doncs, amb ganes de poder continuar.
0: I tres anys de legislatura, aquesta actual, també, de moltíssima feina i de molts de reptes, no sé si la majoria aconseguits.
1: Sí, bueno, si féssim un símil, no?, en el que és tant per cent del nostre programa electoral, doncs estem ja pràcticament en el 90% de tot allò que ens varen comprometre per escrit en totes les inquires i serinquires que faríem, no? Jo crec que, bueno, doncs, a veure, aquesta possibilitat que te dona els ciutadans de poder tenir tres legislatures en marxa, per això deia abans, no?, d'aquesta quarta legislatura, això és ja la possibilitat de poder culminar molt de projectes que s'han començat, com per exemple, bueno, doncs, el polígon industrial, no?, que estan ja a les portes d'iniciar aquestes obres, que serà la major obra d'urbanització de Mallorca de la darrera dècada, no?, perquè s'urbanitzen 380.000 metres quadrats que se convertiran en una gran àrea d'afluència econòmica, industrial, que evidentment això també serà un punt d'inflexió, així com varen dir que el teatre principal dins que seria un revulsiu econòmic, social i cultural per la nostra ciutat, i ho estan veient, no?, que any darrere any són milers i milers de persones que passen per les sales del teatre principal. Així com també varen dir que l'ampliació de l'hospital comarcal i es poder dur Sant Joan de Déu a la nostra ciutat, això milloraria des d'un punt de vista d'atenció sanitari, no tan sols en el Dinqueres i Serinqueres, sinó també a tota la comarca, doncs ara estem dient, no?, que també el polígon industrial també serà un punt d'inflexió importantíssim per l'economia local, no? Bueno, són molts de reptes que hem assolit durant tots aquests anys, que volen continuar i que, esperem, es podrà tenir novament la confiança de tots els Dinqueres i Serinqueres.
0: Doncs seguirem pendents de totes les notícies d'actualitat que ens arribi des d'Inca. Virgilio, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear i, bueno, t'esperam en una propera ocasió.
1: Pues, com sempre, moltíssimes gràcies, ben agraït de que mos doneu la possibilitat de comunicar tot el que feim i que la gent ho sàpiga. Gràcies.
0: Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I en uns segons arribarem a la una. Notícies i després continuarem. Seran els temps de tertúlia.

0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
2: Sa Nostra Radio, 44 años contigo.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.